M'agrada escalivada con un vermú. M'agrada calçotada en Sant Feliu. M'agrada el castillet en Calatayú. M'agrada el cabanete i su canesú. M'agrada el Eugenio, saben aquel que diu? M'agrada Buenafuente, presenta tu. M'agrada el Barcelona, que és més que un club. El Nàstic Tarragona i el Juventú. M'agraden los Manolos, all my loving you. Amigos para siempre, turututu. Soy muy de Puigdemont, sin actitud. Que viva mi Junqueras, lo estimo molt. M'agrada TV3 i també RAC1. Las noies de la Rambla, currucucu. M'agrada el Corte Inglés de la Diagonal. Jo soc de Catalunya, jo soc